En aquestes temps, vengué Rodolí Juglar de França en la cort del marquès que sabíeu la viola. En son, violaven un estampido que plasió fort al marquès i els cavallers i a les dones. I en Rambaus ens agradava brico, tant que el marquès se n'ha per sa peta diet. Senyor Rambau, que és això que no cantàs ni vos alegràs? Cantàs i sés

e de totes aquestes gens. Boni, que vull denyar pregar amb aquell per lo vostre amor e per la vostra gràcia, se degués alegrar e cantar e estar alegre, com ho fa jo davant. E Madonna Beatrice fuguet tan cortesa e de tabuno mercè, que lo preguet e lo confortet, que el se depiesso per son amor torna allegra e que fesès de nou una chanson. E és a tal, per aquesta razó, que vos avés ausido, que el faguet l'estampido, que dice: